0: Radio Alcoy. Cadena SER.
1: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 31 grados centígrados.
0: Hoy por hoy, Alcoy. Paco Agulló.
2: Hola, bon dia i benvinguts al programa Hoy por hoy, Alcoy, de avui dijous 6 d'agost. De nou, les tres entrevistes que tenim preparades estan vinculades a les festes patronals. Primer, escoltarem a l'alcalde de Penàguila, Salva Català, i a la regidora de Cultura de la població, Mari Carmen Blanes. Després, a l'alcaldessa d'Alcoleja, Gemma Baldó. I, per últim, a l'alcaldessa de Xixona, Isabel López. En totes tres entrevistes coneixerem detalls de les seues celebracions. Moltes gràcies per la seva atenció i comencem. Però antes... Però antes un consejo. En Automotor Dursan saben que comprar un coche es una decisión importante. Por eso ponen a tu disposición vehículos de ocasión y kilómetro cero, certificados y con garantía propia. Además, si quieres vender tu coche, mejoran cualquier tasación y se encargan de todo el proceso. Confianza, experiencia y calidad para ayudarte a encontrar el coche perfecto. Más información en automotordursan.com. Y ahora ya sí, vamos con los contenidos. Dins de molt poquiu comencen els primers actes de la festivitat patronal, les festivitats patronals de la població veïna, la població germana de Penàguila. I per això, així, en els estudis de Ràdio Alcoi, comptem amb la presència del seu alcalde, que és Salva Català. Salva, bon dia.
3: Hola, bon dia,
2: com
3: Paco.
2: Com estàs? Bé.
3: Molt bé, molt de gust d'estar amb vosaltres, un placer, i comentar-vos les festes i el poble com va.
2: Gràcies. Un plaer tindre't sempre així, perquè vens acompanyat, a més, per la regidora de Cultura, que és Mari Carmen Blanes. Bon dia, Mari Carmen.
4: Bon dia, Paco.
2: Què tal? Com
4: estem? Encantada d'estar així de nou.
2: Tenim molta cosa a contar, perquè sempre el programa d'actes és ampli, i precisament, Mari Carmen, comences tu, diem-nos, ara ja este mateix dissabte hi ha, fins al divendres ja hi ha alguns actes culturals previs.
4: Sí, mira, el dissabte nosaltres ja fa

0: Uns anys, jo sóc sóc del grup de danses Punta i Taló, i fem tots els anys la festa de la dansa, que enguany és dia 8 d'agost, i estarem acompanyats per la rondalla de la comarcal, i després fem sarau, bueno, que convidem a tot el que vulga a vindre a disfrutar amb nosaltres una vespre a nit de danses i de cultura tradicional i popular.
1: Perfecte, això el dissabte 8. Sí. Passem a diumenge 9.
0: El diumenge hi ha contacontes de la Mancomunitat, del cicle de la Mancomunitat, i farem un contacontes nocturn, que anirem fins al jardí, començarà en la plaça de Redamunt, amb un contacontes nocturn fins al jardí.
1: Anirà caminant, anirem des de la plaça fins al jardí de Sant.
0: En Sílvia Colomer.
1: Ah, en Sílvia Colomer. Molt bé, sí, perfecte. Sí. Molt bé, i ja passaríem al dimarts.
0: El dimarts hi ha una presentació del llibre de Just Sellers, en temps de l'Arrac, que enguany nosaltres, l'Ajuntament de Penàguila, s'ha adherit a l'any a l'Arrac, i hem fet, quan van ser els patrons de Penàguila, a Don Nicenet, van fer actes en commemoració del 750 aniversari de la mort d'Alarrac.
1: Exacte.
0: I de la mort també de Jaume I, perquè no hi ha la història d'Alarrac està
1: unida
0: unida a la de Jaume I.
1: Molt bé, doncs si Jusse i Esa va treballar molt la vida d'Alarrac i pues això, aquesta presentació del llibre en temps d'Alarrac. Molt bé, i ahir dimarts 11 i ens quedaria divendres 14. Ahí ja és entraeta.
0: Sí, el divendres 14 hi ha un sopar on totes les filaes, que enguany s'incorpora una fila nova, ja les bàndols estan igualats. Ja són tres filaes mores i tres cristianes. I faran després del sopar, pues un filaetes en les bandes i bueno, donen festa.
1: Com es diu aquesta última fila que ha entrat?
0: Moros Verds.
1: Moros Verds, perfecte. Sí. Però ara ja estem 3 a 3, eh? Ara ja empatem.
0: Sí. No sabem qui guanyarà.
1: Està bé. Ha dit entre 300 habitants en dies i 6 filars. Està molt xulo.
0: Sí.
1: Molt bé, perfecte. Doncs pues ara ja comencem. El diumenge és el dia, diguem, central, no? Vols tu salvar l'entrada dels moros?
2: Sí, en guany estem igualats, com havien dit, són 3 i 3, són 6, que per Penàguila suposa un repte, perquè, vamos, jo, és una barbaritat per mi, però que la gent li agrada la festa, està per la tradició i està arraigant-se, que és molt bo. Això, entonces, a les 9 fan la cercavila, i fan una espècie de despertaeta, no? A les 12 la missa, a la 1:30 fem un amenitzat com a col·laboració de l'Ajuntament, un aperitiu del germanor de les filaes a la plaça de l'Arbre. S'enjunten les filaes, es trauen uns aperitivers, unes cervesetes, uns cacauets, no molt això, i és molt interessant, a mi m'agrada molt, i ho dic sempre, perquè una fila té un trompeta que destaca, es pica en l'altre, i després si necessita ambient ahí molt sa, a mi m'agrada molt en aquest sentit, i s'amenicen i estan totes juntes, molt juntes. I després per la vesprada ja les comparses fan la desfilada.
1: Ja comença l'entrada, a quina hora?
2: Ja comença l'entrada, comença a les 6:30 més o menys, salvo alguna coseta que alguns s'han atrasat. Això és ho deixem, diguem, els filats, que s'organitzen un poc, però sí, respecten l'horari. I a les 9 el trissatge eucarístic, i a les 12:30 l'actuació de DJ Rollazo al pati de les escoles.
1: DJ Rollazo. Entonces estic pensant, l'entrada ara serà un poc més llargueta, clar, incorporar-se una nova.
2: Sí, una més.
1: Molt bé, doncs a partir de les 6:30, ixe diumenge 23 d'agost, és quan tindrà lloc l'entrada, que és un dels actes centrals. Maricarme, que mos queden 3 dies, a veure, no tenim ja molt de temps. Dilluns 24.
0: El dilluns 24 és el dia gran de la religiós, la Mare de Déu del Patrocini. A les 7 és el cant de l'Aurora, interpretat per la gent del poble, i una rondalla. Fonament la rondalla de Benifallim. I després despertar a càrrec de la banda, i a les 11:30, també un passacarrer. Després a les 12 la missa en el grup de cantors d'ací del Coll, i interpreten la missa del mestre Jordà, que es va fer per Penàguila. Després de la missa hi ha una traca al voltant de tot el poble.
1: Ostres, molt bé.
0: I a les 9 la provessó a la Mare de Déu i la proclamació de les festes 2027, que ojalà i siga així.
1: Tinguem festes.
0: Sí, que s'anime la gent, que és que fer festa és molta feina, però és agradable,
1: claro,
0: després, ho disfrutes molt.
1: Claro. Mm-hmm.
0: I a les 12:30 l'actuació del grup Reversion.
1: Reversion, val, perfecte. Que fan versió, suposo.
0: Sí.
1: Dimarts 25, així no ens queda ja els dos últims dies.
2: Dimarts 25, el dia de les paelles.
1: Vale.
2: És un dia de concentració, en els quatre cantons bon matí, per anar muntant les reds que posem perquè el sol no moleste, no faci calor. Després a les 10 la solemne missa, com sempre, això no falla mai. Després repartir els ingredients de les paelles al Museu de l'Oli. I muntar-ho tot a gust.
1: Vale.
2: I ja està.
1: A les dues ja
2: la concentració, ja, quan la volta cada colla se la fa bé en la seva cotxereta, en el seu fati. I entonces, quan estan tots a les dues, s'incorporen a la carrera de patrocini, que és on es fem, que n'hi ha entre 500, 600, 700 persones,
1: sí,
2: que no és una bobada, depèn de l'any, no? També. I es disfruta moltíssim. Es balla, està amenitzat després per un
1: d'orquesteta,
2: una xarangueta, i la gent està inclusa, s'assenta, i les cançons que estan ballant a terra, i sí, que es passa molt bé, hi ha un ambient de festa.
1: 500, 700 persones,
2: n'hi ha. I després ja a les 12 n'hi ha un correfocs al voltant del poble, que també solem apagar la llum del poble, que es veu, té una imatge més, això, només es veu corrent, i està, a mi m'agrada molt, bueno,
1: correfoc.
2: I és que pues, agrada tot això dels cuets, estem encantats. I ja està, aquest dia ja s'ha acabat.
1: Mos queda el dia dels xiquets, Mari Carmen, l'últim minutet i alguna cosa, a veure, compte.
0: Vale, el dia dels xiquets, pues ja en la piscina, hi ha unflables, i estan tot el matí. Vale? Per la nit, sopar de cabasset, i tinc que fer un incís.
1: Conta.
0: Perquè en els tres dies de dimecres, dijous i divendres de la UITA, celebrarà la tradicional nit dels coets, on es tiraran coets borratxos.
1: Ostres!
0: Que nosaltres diem així a borratxos.
1: Sí, sí,
0: I serà una de les tres nits, ho podrem fer quan tinguem les condicions siguin.
1: Claro,
0: I els permisos i tot els tenim, però té que ser que estiguin les condicions per a poder encendre. Estan els bombers, és una zona cotà,
1: sí.
0: I tots tenim els nostres certificats d'haver superat els cursos.
1: Ostres, mira.
0: O sea que ho fem en tot el...
1: Les mesures de seguretat.
0: Sí, de seguretat.
1: Coets borratxos, ni de coets.
0: Sí.
1: Això també és molt tradicional.
0: Sí. Abans era la tradició de la huita, els 8 dies eren fogueres i coets. Els 8 dies. I ara podem fer-ne un, però
1: almenys,
0: queda això.
1: Segur que ho aconseguirem.
0: Sí.
1: Molt bé, perfecte. Doncs pues ara això, aquest últim minut, senyor Salvador, a veure què tenim l'alcalde ací, l'alcalde de Penàguila. Com està Penàguila? A veure, fem un xicotiu repàs. Està guapeta. Jo si veig les fotos i està preciosa.
2: Penàguila està divina, estem fent tot el que puguem per millorar-la. I tenim que fer en quan que volem inaugurar l'Ajuntament, que fa uns quants anys que l'han fet, com sempre totes les això no mos apleguen els diners, pues volem rematar cortines, això, allò, i inaugurar-lo, diguem.
1: Vale.
2: Un vinet d'honor, la gent que puja que el veja bé, alguns ja l'han vist, però no estaven ben condicions.
1: Vale.
2: I ja està. Després també tenim un
1: què més teniu?
2: Un plan director per a la Casa Gran,
1: vale,
2: que també me la van cedir, com ja m'han dit l'any passat, els ricos a l'Ajuntament, però, claro, ja ho diu que és tan gran que n'hi ha moltes deficiències.
1: Claro.
2: També els diners de l'Ajuntament són els que hi ha i sempre estem jugant. I n'hi ha un plan director, m'ho han donat una petita ajuda per a la teula, que està un poc ahí deteriorada, i no pararem en molts anys fins a deixar-la com
1: és cal. És una casa emblemàtica, ara, una casa gran. Vale, perfecte.
2: I en el mateix temps que he dit abans l'Ajuntament, tenim uns taulellers que són dels penaguilens de, que van estar en Mauthausen a l'època. Sí. Entonces voldríem fer-los un homenatge també al mateix temps, el dia de la inauguració de l'Ajuntament, perquè creiem que deben de fer-lo.
1: Molt just.
2: I realment, no sé si Maricà m'ha deixat alguna cosa.
1: Més o menys. Bueno, ja vau fer les jornades aquestes de pintures rupestres, d'art rupestre. Fira gastronòmica també, jornades gastronòmiques. És que no pareu. El Mercaet, Santa Llúcia...
2: Sí. Després també tenim, s'ha oblidat, tenim tres carrers que estan pendents, però ja estan licitats i tots, al setembre es començaran, el carrer Ample, la plaça de l'Arbre, que es farem com si hagués estat allí igual que els altres, el mateix estil, i el carrer La Canya. Que això serà imminent ja en setembre, començar-los, per anar fent la penàguila més bonica.
1: Si és possible.
2: Si és possible.
1: Bueno, pues res, moltíssimes gràcies a tots. Ha sigut un plaer tindre-vos així una vegada més. Fort abraç.
2: Gràcies a Paco i a la SER, que m'ho tracteu molt bé. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.
3: La Unió Nacional d'Entitats Festeres de Moros i Cristianos, UNDEF, vol felicitar a la població de Cocentaina en les seues festes patronals en honor a Sant Hipòlit, que tenen ja molt pròximes a gaudir en germanor. Com sempre, la UNDEF recolza a totes les poblacions en les seues celebracions més tradicionals i volgudes. Cocentaina, contestants i contestanes, gaudiu de les vostres festes de Moros i Cristians.
1: A principi d'aquesta setmana vam poder escoltar ací en Hoy por Hoy Alcoi, en aquest mateix programa, a representants de la banda d'Alcoleja, que complia 75, el seu 75 aniversari. I a més, han exercit com a festers de la mateixa Alcoleja. Però en aquesta ocasió el que volem és centrar-se en el que són els actes festius que tenen preparats per als pròxims dies a la localitat d'Alcoleja, i que millor que fer-ho que parlant amb la seva alcaldessa, que és Gemma Baldó. Bon dia, Gemma, què tal?
4: Bon dia, Paco.
1: Molt bé, un plaer de nou tindre't així.
4: Gràcies, molt bé. Igualment.
1: Aquest any tens ajuda, aquest any superbé, amb tots els músics, tota la banda, i ajudant-te, entre l'Ajuntament i la banda.
4: Sí, este any, bueno, ja ho has comentat, i ja van estar així la banda, i bueno, és un any especialment significatiu per això, perquè coincidís el 75 aniversari de la banda de música. I bueno, i són els que van, el motiu per el que han organitzat el que són les festes també del poble.
1: Molt bé. Nosaltres anem a fer un xicotet repàs, vale? Així no, per un poc, nosaltres més tipus agenda, vale? Digant que el primer dia així important fort és el diumenge 16 d'agost, no aquest diumenge, sinó el pròxim diumenge 16 d'agost.
4: Sí, comença el diumenge 16 d'agost, que este any, bueno, és per la vespreta, n'hi haurà un pregó de festes, que això en Alcoleja no han tingut mai un pregó, pues serà el primer any que ho estrenarem.
1: Ah, pues està molt bé.
4: A l'espera de, i de, després tindrem un concert tribut a Camilo VI i a Nino Bravo.
1: Ah, les dues, Camilo i Nino.
4: Que participen, sí, la Societat Musical Cultural d'Alcoleja i Manu Rodríguez com a cantant.
1: Com a cantant, la mateixa banda que... i Manu Rodríguez. Molt bé. Algo de mi, todo de ti. Mua, cachi la mar. Molt bé, perfecte, pues fantàstic. Molt bé, això és per començar ja fort, ja el dia setge. A veure, a partir d'ahí, com tenim aquesta setmaneta? A veure, dilluns 17.
4: Sí, després, bueno, repetís prou el que són els actes, perquè estan ja prou instaurats, no?, sí, cada dia, sí, però bueno, fem un repasset, vale? El dilluns i el dimarts és quan es celebraran les jornades esportives.
1: Molt bé.
4: Vale? I per la nit, el dimarts, tindrem la nit de danses, vale? Del grup de danses que tenim en Alcoleja, que també recient, ja fa dos anyets que tenim balladores d'Alcoleja.
1: Ahí en la foto són un montó.
4: Sí, en Alcoleja seran unes quantes que s'han juntat en algunes balladores de Penàguila i de Benifallim. Ja han fet ahí un grupet. Ja veus totes les que són, sí.
1: Vale, perfecte. Vale, pues això tindrem el dimarts, el dilluns jornades esportives, dimarts jornades esportives, i el dimarts per la nit i la nit de danses. Pressupost ja penjada de banderes, bueno, la decoració del poble, els dos dies, que ja quedi posar-lo guapo.
4: En música també aniran penjant les banderetes i decorant-lo.
1: Molt bé, dijous 20.
4: Dimecres.
1: Ai, dimecres me l'ha saltat. On està el dimecres?
4: Sí, anem el dimecres també a la...
1: Ah, sí,
4: així farem la tradicional pujada al camí Vell d'Aitana per el matí i després per la vesprada la gran partida de pilota valenciana.
1: També un clàssico, vaja que sí. Dis-me més coses.
4: Vale, bueno, després el que es fa per la nit també els dimecres és de les jornades esportives, pues el que fa són l'entrega de premis de tots els guanyadors.
1: Vale.
4: I aprofitem per a fer un sopar i repartir-se'n els premis i per acabar hi haurà un bingo musical.
1: Bingo musical, està guai. Molt bé, ara sí dijous, que m'havien jo...
4: Dijous, sí, ens centrem ja en els dies forts de les festes, començant sempre, pues, bueno, lo que és la vesprada de disfresses. Vesprada molt divertida, molt esperada per tots. I, bueno, en acabar lo que són les disfresses, farem la coca i sangria, també tradicional, i continuem la festa, esa vespradeta en la plaça, en la xaranga, l'orquesteta i DJ David.
1: Vale, xaranga, l'orquesteta i DJ David. Vale, això el dia 20, després de tots disfressats. Molt bé. Ara passem al divendres, ara sí, compta'm.
4: Divendres, anem al dia de l'Ajuntament, el dia de la nativitat de la Nostra Senyora. Comencem amb un passacarrer per a recollir a les autoritats, després tindrem una missa i ese divendres per la vesprada serà la vesprada dels xiquets. N'hi haurà inflables en la piscina i hi haurà també un espectacle de Xispi i Miki. Pas xiquets i pas adults i per a tot el que vulgui voleu. Després n'hi haurà un sopar popular i després farem una tortilla gegant per a tot el poble que vulga participar d'aquest sopar de tortilla. I ja per la nit acabarem. El divendres tenim una orquestra que es diu Matrix.
1: Matrix, orquestra Matrix. Estic pensant jo, tortilla gegant, això ja faran molts ous ahir, no?
4: ja veurem, també la tortilla... Per a tot el poble, pues...
1: Imagina't, una tortillota. Molt bé, perfecte. Pues això és el dia de l'Ajuntament, el divendres 21 de la Nativitat de la Nostra Senyora i el dissabte 22.
4: Sí, el dissabte 22 ja és el dia del nostre patró Sant Vicent Ferrer. Al tren de l'Arba fem el cant de l'Aurora, que ja l'han comentat en moltes ocasions, sí, que també és un acte pues, bueno, molt boigut i molt esperat i molt viscut per tots els alcoletjans, en els cantis als patrons i demés. I després el xocolate, perquè passen tota la nit que no es giten o es que matinen, pues després de lo que és l'Aurora, pues tindre el seu sequi de xocolate.
1: Molt bé.
4: I ensaïmades, estiven.
1: Per pillar força.
4: A la goma d'alenes, xurros, i aquest any tenim ensaïmades.
1: Molt bé. Està genial.
4: Després farem el passacarrer per a recollir a l'Ajuntament i als festers, i es fa el que és la missa a Sant Vicent Ferrer.
1: Vale.
4: En aquest any el que és la missa estarà cantada per la coral Harmonium Ensemble.
1: Harmonium Ensemble, perfecte.
4: Després, per la vespraeta, serà la vespraeta dels majors i hi haurà un concert de boleros que es diu Volver i la gent major també tindrà el seu berenar.
1: Molt bé, que guai.
4: Seguim en la provessó en honor a Sant Vicent Ferrer i per acabar la nit la gran... hi haurà una macro discomòbil Africània.
1: Africània, me canses. Totes les setmanes, totes les nits, orquestra o música i a tope. Molt bé. Esta volta Africània, macrodiscomòbil. Perfecte, diumenge 23, compta'm.
4: El diumenge seguim el dia gran de la Mare de Déu de Desemparats. Farem el passacarrer per recorrer autoritats i els festers.
1: Sí.
4: I la missa per a la nostra Mare de Déu de Desemparats, amenitzada també ja de fa molts anys per la coral Cantabile.
1: D'Alacant.
4: Després, per la vespraeta, este diumenge, també hi haurà pas xiquets, un teatre infantil itinerant, que es diu Puf el Dragó, per tots els carrers del poble.
5: Vale. No és un joc, sinó que anirà pels carrers.
4: Itineran, vale. Sí. Vale. I després la professó en honor a la Mare de Déu.
5: De Desemparats, vale.
4: I aquesta nit tindrem un musical que es diu Noche de Barrio. Esta nit més tranquil·leta ja, que és diumenge, i concluïm el diumenge en esta actuació musical.
5: Vale. Musical i tot. Molt bé, molt bé. Noche de Barrio. Molt bé, perfecte. I ja en que pareix que ja ha acabat, però encara no. Encara el dilluns, seguim. 24, encara hi ha un últim esforç.
4: El dilluns, sí. El dilluns tenim també un dia divertit, que bueno, s'inicia el que és el matí del dilluns, la missa en sufragi als difunts, vale. I ja després de la missa ja la gent es prepara per a... per el dia de les paelles. Per començar a preparar, a agarrar el seu espai per a dinar i preparar la seva paella, que ens juntem tots ahí en la plaça del poble per a menjar-se la paella. A vegades hi ha concurs i a vegades no, però bueno, tots anem allí en la nostra, en la nostra paella. I després per la vespraeta pues, n'hi hauran també tobogans aquàtics, activitats aquàtiques,
5: per al més menuts,
4: que és un dia que es passa molta calor,
5: sí,
4: i per a refrescar-se per la vespraeta, i després també un poc de música. També tindrem un DJ,
5: DJ David.
4: Vale, per amenitzar esta vespraeta aquàtica.
5: El matí també activitats infantils per a tots els xavals, inflables, trenet, molt. Perfecte, doncs sí, sí que està ahí la cosa. Ahí,
4: ja hi acabem, Paco.
5: Ahí sí, ahí ja sí.
4: Ja sí que acabem.
5: Ja a recuperar-se. Vale. Bueno, doncs un poquet un missatge. Ens queda en un parell de minutets. Gemma, això, un missatge per a tots els que estan escoltant-nos, la que ja ha contat.
4: Res, que ja veieu que n'hi ha una programació molt variada per a totes les edats, per a més menuts, per a majors... I, bueno, pues vos animem vos que vingueu a compartir amb nosaltres aquests dies.
5: Aprofita que el tinc així, que donem un poquiu alguna coseta que heu fet ahir últimament en el col·legi, a nivell infraestructures, alguna coseta que vulguis dir, Gemma.
4: Bueno, pues l'any passat quan vaig estar així, sí, el dia que estava fent l'Ajuntament Nou.
5: Ostres,
4: veritat.
5: Estàvem
4: en obres, sí, recorde que vam estar parlant sí, de que estàvem fent per a traslladar que el que és l'Ajuntament.
5: I què tal?
4: I ja hem acabat l'edifici.
5: Ostres, que bé.
4: Ja hem acabat l'edifici, però de moment encara no l'han posat en marxa.
5: Ah, vale, vale. Les obres estan acabades.
4: El trasllat és un poc més costós.
5: Vale, vale, vale.
4: I de moment ja sí que ha finalitzat, però...
5: Bueno...
4: Estem veient a veure el trasllat per a quan.
5: Vale, vale. Ja sí, però bueno, el més important, l'obra està feta.
4: Sí, ja
5: entonces,
4: la tenim
5: ara
4: feta.
5: Ja és poquet a poquet.
4: Sí, s'ha quedat... El passa que no s'ha pogut acabar tot l'edifici, però això a l'espera, perquè estem veient a veure si podem completar un poc en altres subvencionetes el que és l'edifici,
5: vale.
4: o si es trasladem ja pronter.
5: Vale, perfecte.
4: I després he de dir-te que sí...
5: Dime.
4: Que sí que tenim, la veritat, una subvenció molt... Bueno, no se l'esperaven. I és que ens han donat 150.000 euros per a reparar l'ermita de la pedania que tenim de Beniafé.
5: Beniafé.
4: I ahí estem, en aquest procés de licitació per a fer les obres que tindran que concluir este any, 2026.
5: Vale, perquè la pedania serà super històrica, no?
4: Tindrà... Sí, molt bonica.
5: I l'ermita, serà tot... No està, en vine a fer.
4: Si no, serà també vine a fer, Paco, no. Es convide a que visites, vale. Perquè és espectacular.
5: Estupendo. Molt bé, perfecte. Doncs pues això eren un poc totes les coses que volien saber i, com hem comentat al principi, també busquen en la web els nostres oients la entrevista que Maribel Vicedo es va fer als components de la banda de música del col·legi i el 75 aniversari, que, com hem dit al principi, pues, també s'han fet actes paral·lelos, han fet ells com a... també al mateix test de festers, o sigui que ha sigut tot implicat. Molt bé, doncs Gemma, ha sigut un plaer. Moltíssimes gràcies de nou.
4: Moltes gràcies, apa, com a tu sempre. Vinga, bon dia, que vagi molt bé. Adéu.
6: Els contacontes sonen aquest estiu als municipis de la Mancomunitat de l'Alcoia i el Comtat, i les nits a la fresca es senten millor amb la música o l'espectacle gràcies al Cicle Somriu. Consulta les dates i els artistes de les dues propostes culturals al web lamancomunitat.org.
5: Sí que és veritat que encara queden uns xicotets, uns quants dies, per als dies centrals de la festivitat de la població veïna germana de Xixona, però ja comencen en tot el que és el programa previ d'actes. I el que volíem era conèixer tota la programació que tenen prevista per aquest mes d'agost, i per això que millor que poder fer-ho que parlant amb la seva alcaldessa, que és Isabel López. Bon dia, Isabel, què tal, com estàs?
7: Hola, encantada de saludar-vos.
5: Molt bé, res, un plaer una vegada més poder parlar amb tu, però és que és això, és que el mes d'agost, és que mira que és intens, eh? Bueno, tots els mesos, però en agost,
7: ara mos toca a Xixona, les nostres festes de moros i cristians, i és de més el que dius, que no parem, tenim un mes molt, molt intens, i fins que arribem al dia de l'entrada, però mentrestant anem fent festa.
5: Anem calfant motors. Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, els protagonistes que són els nanos i gegants, també, no? Que és...
7: Sí, ahí comencem la setmana gran de festes. Mm-hmm. Clar, els nanos i gegants no poden faltar, no falta la dansa, i totes les nits al barranc de la Font pues continuen els espectacles. I a més, variat, hi ha un poc de tot, que... hi ha monòlegs per a riures, com el dilluns, que és un espectacle que es diu Riures fora de l'armari. Uh-huh. Dimarts, que hi ha un mentalista, a veurem, com es fa el mentalista. Uh-huh. I doncs, dimecres un concert, un poquet així més un remember d'Aretha George Franklin. Uh-huh. Jo crec que hi ha una programació molt variada i pensant en tots els públics i en tots els horaris, eh? Comencen de matí i ja tot el dia sense parar.
5: Completet. Dijous 20 d'agost, tornem a dir que ja estem arrimant-se, perquè ara sí, als dies centrals, ja tenim mitja processó, explica'm un poc què vol dijous 20.
7: Sí, pues tenim també nanos gegants, tenim un concurs infantil de dibuix, també a l'aire lliure en la plaça, que és l'Avinguda Constitució, que és el carrer principal de Xixona. Després ja són coses més internes de la festa, perquè repartiran el repartiment de trabucs, ja saps, que la pólvora, la lardo, tot això, però sempre les mesures de seguretat que toca, sempre en molt trellat. Tenim la processó dijous, que torna després de 2 anys. Tenim un cura nou, un pàroco nou, que ha anat endavant i hem de celebrar la processó, i tot el món està també en mantindre les tradicions i participar. I per la nit, un teatre itinerant, que pues, també el que saben comentant, des de ben matí, tot el dia sense parar, i la nit també és molt important.
5: Olé. Aquesta nit del soparet, del divendres 21, és la nostra nit de l'olla, no? Perquè
7: sí, nosaltres en Xixona tenim una dita que a veure si en Alcoi també la coneixem. Si no té la vespre, no té la festa.
5: Sí, total.
7: Veritat,
5: sí,
7: ens hem entès.
5: La coneixem, claro. Sempre la vespre és importantíssima, totalment. Sí. Molt bé, perfecte. A veure, pues, si aquest divendres 21... Ahí també estan les desfilades de bandes, l'himne, compte.
7: Exacte, pues ese dia és l'assaig. L'encontre de bandes, la desfilada de bandes també, i després és l'assaig de l'himne, i també una altra vegada els desfiles pues, tornen a donar-li el protagonisme als més xicotets. Desfilaran davant de la banda i la resta dels majors que vulguin desfilarem darrere, la desfilada dels xiquets. I també hi ha un concurs de caps d'esquadra infantil, que també és un goig. Veure-los com dominen el desfile, el pas, i molt bonic de veure. I a les 11 pues, tenim la nit del soparet, que és l'últim desfile, abans de ja els 3 dies grans, que comencem ara demà, dissabte.
5: Exacte. Dissabte 22 d'agost, entre els actes de l'acte central de l'entrada. Claro. A veure, compta'm com es desenvolupa
7: el dia. Sí, però comencem a les 8 del matí. Tenim la presentació de bandes, que és, de veres, és un acte d'estos que emocionen. A mi era un acte més local, perquè, clar, a les 8 del matí pues s'ha de matinar molt per a vindre la presentació de bandes. Però és un acte que si són es volen molt, perquè, bueno, i vosaltres que també feu en Alcoi grans festes o tots els municipis on es fa, sabeu que la música festera és fonamental i que tenim uns músics increïbles, vale, tots els pobles. Aleshores, la presentació de bandes, i a continuació, pues, aleshores tenim la interpretació de l'himne de festes, que els capitans, regidors i jo mateixa us escoltarem des del balcó dels balcons de l'Ajuntament, i és un moment també molt entranyable. També ens acompanyarà, perquè jo sempre m'encarregue de convidar a que ens acompanyi el seu, el seu compositor, si són en Vicent Pla.
5: Vale.
7: I tots els anys jo t'assegure que no se'n vaig a ningú dels balcons sense haver plorat un poquet. D'alegria,
5: les llàgrimes.
7: Vamos.
5: Claro. Sí. Això m'encanta el que feu, perquè, clar, abans de l'entrada, que és intensa, ja que, diguem, com estar fresqueig, no?
7: Sí, que no
5: farem. Se deixa banyar, no?
7: Fent la banyar, sí. Val? Banyar festera, val? No és com en altres poblacions, és la banyar festera.
5: Vale.
7: Es fa un recorregut per la zona més antiga i des dels balcons ens tiren aigua.
5: Ostres,
7: també hem de passar per la font que hi ha al costat del teatret, per a, i ahí pues, hi ha que clavar-se.
5: Vale.
7: Com bé dius, és ben fresquet i corre l'aigua i la gent es riu i la veritat és que pues, és un moment també de destensionar-se, no? I refrescar-se. Perquè a partir d'ahí doncs, ja comença la part formal i la part
5: important
7: i oficial de la festa, que és arribar a l'entrada a les 6 de la vespre, en l'entrada Amor i Cristiana.
5: Que pots dir-nos així en algun datet, així a més o menys participen, que calcules respecte a 3 anys?
7: Hi ha més gent que mai, i sobretot pues, jo ho vaig aprofitar per a donar-li l'enhorabona als capitans.
5: Sí.
7: Val? Tinc la capitania Mora dels Moros Vermells, dos capitanes, i la capitania Cristiana, el Contrabando, una família, un matrimoni i dos fills, que també pues, Esteban i Marga, pues, la veritat és que estan tant per la part mora com per la part cristiana, estan treballant-se durant tot l'any a arribar a l'entrada per a que pugueu dintos d'una desfilada increïble i segur que va ser espectacular.
5: Perfecte. Molt bé, doncs així entra a partir de les 18 hores i, bueno, és llargueta, esteu ahí, com dius tu, cada volta participem més i és una... Esteu ahí tota la vespre perfectament fins la desfilada nocturna, més o menys, compta'm un poquet i ja per final.
7: Clar, perquè fem l'entrada conjunta, l'Amor i la Cristiana, i després, com encara mos quedem en ganes de més, doncs fem una desfilada nocturna que és més...
5: desenfadar.
7: Pues ja sense carrosses, sense boato, ja és l'alegria i d'ací estem i continuem gaudint de la música i d'una desfilada més informal i més ràpida.
5: Perfecte, molt bé. Pues això, aquest dia de l'entrada tan intens, dissabte 22 d'agost, però clar, és un poc com l'inici d'aixòs dies centrals, com has dit, aquesta trilogia, diumenge 23 d'agost. Ahir ja comencem en la Diana.
7: A les 7 i mitja.
5: Ara, bon matí.
7: 7 i mitja a la Diana.
5: Ahir, les Dianes tenen que ser matineres, vaja que sí.
7: Sí, la Diana, ahir a les 9 i mitja l'hem baixada del Contrabandista, a continuació en baixada dels Pirates, tenim missa, la baixada de missa, sí. I cabileo. Val? Cabileo a l'aire lliure, al carrer, i després els dinars, el dinar dels festes en les Càbiles, i ja deia preparar-se per a les 5 i mitja a l'Alardo.
5: A l'Alardo, vale. L'Alardo està... Vale. Són els dos dies, no? Tant diumenge com dilluns. Vale, perfecte. Eixa vesprà, primer, és el protagonisme dels moros, no?
7: Sí, l'ambaixada del moro, després una desfilada nocturna, i ahí continuem també en un concertet a l'aire lliure, també, per acabar la nit ballant i a divertir-se.
5: Molt bé, l'orquestra People Band.
7: Molt bé.
5: Dilluns és un altre dels moments ahí claus o definitius o definitoris, no?, de lo que són les festes de Xixona, no?
7: Sí, perquè ahí tenim la segona Diana, també, 7 i mitja del matí.
5: Sí.
7: I a continuació, aquest dia, a les 9 i mitja, tenim un acte que és definitori de les festes de músics cristians de Xixona i que és propi d'aquestes festes, que és el juí sumaríssim del moro traïdor i el seu soterrament. És una envaixada entre humorística i recordatori d'esta llegenda. Ahí, pues, la ironia, el cinisme el pasar, fer un repàs a l'actualitat internacional, nacional, passa autonòmica tot. I local, també toca, val? Hi ha risses, i... però acaba en un, i acaba en un, en una desfilada molt bonica, del bàndol moro que acompanya a és l'enterro, i molt solemne, i és que pues, sí, normalment tenim sempre la presència de mitjans de comunicació que, i de molta gent.
5: Que sí, perquè és molt, molt particular, exacte, tan especial.
7: Sí, és propi d'ací, i va així d'ací, i la veritat és que tenim un carinyo molt especial.
5: Molt especial. Molt bé. I si diem que el dissabte era la, el diumenge era el protagonisme dels moros, i ja el dilluns és el protagonisme cristià.
7: Exacte, perquè la història és la que és, el mateix tenim cristians. També la missa, la isida de missa, més cabileo, un altre alardo, i ja a les 8 de la nit l'ambaixada del cristià, i després l'alçament de capitans, també una desfilada molt entranyable, perquè hi coneixem qui seran els capitans de cada desfilar i els capitans de festes per a l'any que ve,
5: 2027. O sigui,
7: que és un moment també molt esperat, perquè clar, qui serà, ja m'han dit, no és de veres, sí, i ahí veus.
5: Ahí sí, ahí es confirma.
7: I se ahí, dubte ahí es confirma.
5: Es dona aquest relleu, i ara ja ahí sí que inicien, sí, perquè aquestes festes el que passa és això, que acaben un any, ja estàs pensant, pràcticament ja comences a preparar les de l'any siguent.
7: Exactament, les festes no es preparen una setmana,
5: Això va tot. Això porta molta faena darrere, totalment. I el que el comento sempre, no?, que tant l'ambaixada de Moro com del cristià farà un parell d'anys, van estar a la plaça Callao de Madrid, que això hi ha que dir-ho.
7: Que ahí és també... recordes, que
5: sí, sí, sí, això va... Jo tenia això molt present, però sobretot perquè també treballeu molt a nivell d'això, de dels ambaixadors, de lo que és cuidar aquest acte, també, i això també és preciós. Molt bé, perfecte. Ens queda, bueno, el dissabte, el dimarts ja 25, pues, també una missa, no?, suposo que d'acció de gràcies, no?, un poc ahí per acabar, i aquesta dansa final, no? Molt bé, perfecte. Bueno, pues, intensíssim, pues, tu imagina't, dues setmanes, però vamos, sense parar un instant. Aixina que res, un poquet, ens queda un minutet, un missatge, Isabel, final, per als oients de l'Alcoià, el Comtat, bueno, de totes les comarques d'estes nostres, contamos un poquiu.
7: Doncs, el missatge està clar. Està tothom convidat a les festes de Moros i Cristians de Sisona, que ja han comprovat que tenim molts actes, poden venir quan vulguin, en qualsevol moment, a visitar-nos, a conèixer en primera persona el lloc més dolç del món, el Bressol del Terró, però que tothom sàpiga que en Sisona fem unes grans festes i ens agrada compartir-les en tots els nostres visitants i els nostres amics, sobretot si són veïns, vius, de la zona que també...
5: Un último consejo antes de llegar a las 2, pensando en cambiar de coche, en Automotor Dursan encontrarás una amplia selección para compra y renting de vehículos de ocasión y kilómetro cero de las mejores marcas. Todos ellos cuentan con garantía propia, revisados y reacondicionados. También puedes entregar tu coche como parte del pago. Descubre todas sus ofertas en automotordursan.com. Son las 2.
8: Una rebaja en el precio del alquiler, al menos en Cataluña, en Madrid y en el País Vasco. Son datos de uno de los principales portales de compra, venta y alquiler que ampliamos con Lorena Carramolino.
9: El precio del alquiler desciende de media un 1,6% en este mes de julio respecto al mismo mes del año pasado. Es el primer descenso tras 52 meses consecutivos de subidas, más de 4 años, según el informe de Fotocasa. Hay que destacar que tras esta bajada solo están 3 comunidades autónomas: Cataluña, donde desciende un 16%, Madrid con un 11%, y País Vasco, donde baja de forma muy ligera. Según María Matos de Fotocasa, los inquilinos han alcanzado su capacidad para pagar los precios del alquiler.
10: Este cambio de además marca un punto de inflexión, el precio alcanza ese límite de la capacidad de pago de los inquilinos y comienza a corregirse tras ese mayor ciclo alcista de las últimas 2 décadas.
9: En el resto de comunidades autónomas, en cambio, sí sube el precio del alquiler y lideran estas subidas Aragón, Castilla-La Mancha y Navarra.
8: Igualdad pide una reunión urgente con el presidente de Andalucía tras ceder competencias sobre violencia machista a la ultraderecha de Vox, Laura Gutiérrez.
11: Sí, la ministra de Igualdad ha remitido una carta a Moreno Bonilla en la que pide esa reunión urgente y una rectificación por esa cesión a Vox de las competencias en la atención a víctimas de violencia de género en Andalucía. Ana Redondo traslada al presidente andaluz la profunda preocupación del ministerio por esta decisión que, según dice la carta, pone en cuestión el compromiso que esta comunidad ha mantenido durante años con el Pacto de Estado contra la Violencia Machista. La ministra cree que esta situación puede comprometer la gestión y el destino de los fondos vinculados a esta materia y solicita al presidente de la Junta que retome la senda de la coherencia institucional. Igualdad se compromete a velar para que ninguna mujer andaluza vea mermados sus derechos ni la protección que merece.
12: Primeras palabras del consejero de la Presidencia de la Comunidad de Madrid después de que Isabel Díaz Ayuso dijera que a él, y solo a él, le correspondía dar las oportunas explicaciones sobre el ático de lujo de más de 6 millones de euros, comprado con dinero público cuando solo puede ser usado como vivienda, no como oficinas. Y el consejero, Ana Iriarte, ha desviado el tema.
13: Así es, para Miguel Ángel García lo de dar explicaciones es mirar a la izquierda, que dice estira el chicle con el tema del ático para tapar sus vergüenzas.
14: Hemos dado una explicación desde el minuto uno y creo que lo hemos hecho clara y diáfana. La autoizquierda necesita estirar este chicle simplemente porque no son capaces de tapar sus vergüenzas, porque no hay sábana, por muy larga que sea, por kilométrica que sea capaz de tapar las vergüenzas que tiene el señor Sánchez, el sanchismo y la izquierda en este país.
13: En cuanto al ático, asegura que...
14: Se vio la posibilidad de adquirir este inmueble para ponerlo al servicio de las necesidades que pudieran tener las distintas consejerías y la Comunidad de Madrid. Pero la prioridad en este momento, insisto, es la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid.
13: De esta manera, el consejero da por terminadas todas las explicaciones sobre esta polémica operación.
12: Protección Civil pide evitar desplazamientos en Cataluña ante la previsión de lluvias y tormentas que pueden ser muy fuertes. En una hora se activa el aviso naranja en esa comunidad. De Radio Barcelona, Martí Oliver.
15: Las lluvias empezarán este mediodía en el norte de Cataluña e irán avanzando hacia el sur y la costa catalana. Pueden caer hasta 90 mililitros en 3 horas y el Servicio Meteorológico de Cataluña advierte que pueden ir acompañados de granizo y fuertes vientos. Por este motivo, Protección Civil ha pedido prudencia, vigilar con las actividades en el aire libre, la conducción, y también ha señalado un motivo extra de preocupación. Estas lluvias llegan tras muchos días de calor, lo que puede producir desprendimientos en barrancos y aumentos súbitos en algunos ríos.
12: Pendiente de todo lo que es actualidad en el mundo del deporte, Sonia Luz, buenas tardes.
16: ¿Qué tal, Toño? Y buenas tardes. Pues estamos en el día D, en el día Diomandé en el Real Madrid. Todo indica que esta tarde podría pasar el reconocimiento médico y veremos si llega el anuncio oficial. El extremo de Costa de Marfil, 19 años, se convertiría en el fichaje más caro en la historia del club blanco. También del mercado, atentos a la situación de Julián Álvarez, que el lunes está citado a entrenar con el Atlético de Madrid, pero su representante ya se ha reunido con el FC Barcelona. Además, hoy tenemos 3 amistosos con equipos de primera división de cara al inicio de la Liga: Mónaco-Getafe, Málaga-Al-Arabi y Deportivo-Fiorentina. Y por otro lado, tenemos la sexta etapa en el Tour de Francia femenino y las ruedas de prensa en el Gran Premio de Gran Bretaña de motociclismo.
17: Todos tenemos una ciudad que sentimos nuestra y nuestra relación con ella va cambiando. Esta noche queremos saber si reconoces tu ciudad.
18: En todas las grandes ciudades hay gente enfadada. Recalificaciones, expropiaciones, víctimas de la ciudad.
17: ¿Cuál es tu ciudad favorita para viajar, para vivir? ¿Cuál te decepcionó, cambió? Y sobre todo, ¿cómo es la ciudad de tu vida? Hoy además tenemos cine de verano con Nerea Pérez de las Heras y recorremos la ciudad con un nuevo caminante invitado.
19: Es una ciudad de papel, casas de papel y gente de papel.
17: Esta noche recopilamos historias de ciudades.
20: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
17: En el 681-016731.
20: El Faro con Laura Piñero. Cadena SER.
12: La redacción de informativos de la SER sigue trabajando para traerles toda la actualidad. Volvemos ya en tiempo de Hora 14 con Javier Liébana.
20: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
21: Cadena SER. Comunidad Valenciana.